Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial que realizamos con el motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Hoy queremos dedicar este espacio a hablar de un tema que de una manera u otra forma parte de la vida de todas las personas, que es la salud mental. El objetivo de este programa es dar visibilidad a la salud mental, conocer varias realidades en nuestro día a día y acercar esta realidad a toda la población. Y hoy lo haremos de diferentes perspectivas. Hoy nos acompañan tres entidades que desarrollan una labor muy importante en este ámbito y dan acompañamiento a personas y a familias que están en esta situación relacionada con el ámbito de la salud mental. Tenemos con nosotros a dos profesionales de la Fundación Aldaba, Pilar Pulpillo y María Agabo. Y tenemos también a Gloria Sintes, coordinadora del área de salud mental de la Fundación para Personas con Discapacidad. Y también tenemos a Gemma Orfila, referente de Fundació Damà, y a Pera, una persona usuaria de la Fundación. Buenos días, chicos. Muchas gracias por venir, por dedicar vuestro tiempo.
1: Buenos días. Buen día.
0: Buenos días. Antes de empezar, quería recordar que es un espacio para escuchar, conocer y mejorar la situación o el conocimiento de las personas en relación a la salud mental. Ahora que ya nos hemos puesto un poco en situación, quería agradeceros que hayáis venido y bueno, quería comentaros que, bueno, conocer un poquito esta labor que realizáis desde cada entidad. Si queréis, podemos empezar con la Fundación Aldaba, con Pilar Pulpillo y María Agabo, trabajadoras sociales. Buenos días, chicas.
1: Buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Qué es la Fundación Aldaba y cuál es vuestra labor principal en vuestro día a día?
1: Vale, pues nuestra fundación acompaña y apoya a personas que necesitan algún tipo de ayuda para tomar decisiones y desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible. Al final, nuestra intervención viene cuando se dicta una resolución judicial y establecen qué ámbito específico necesita apoyo y qué medidas son las más adecuadas. La Fundación interviene posteriormente dentro del marco establecido judicialmente, prestando los apoyos que hayan sido determinados y procurando siempre que sea posible que la persona mantenga el máximo control sobre sus decisiones, su vida y su proyecto personal.
0: ¿Y de qué manera se puede fomentar esta autonomía desde vuestra fundación?
1: Pues, a ver, nosotros ayudamos y damos apoyo en aquellas situaciones en las que determina el juzgado, como hemos dicho, pero más específico como gestionar su dinero, realizar trámites, acudir al médico, buscar una vivienda adecuada. No se trata de decidir por la persona, sino de ayudarla a decidir por sí misma.
0: Muy bien, María. ¿Y a qué perfil de personas ofrecéis esta atención y este acompañamiento?
1: Bueno, pues atendemos especialmente a personas con problemas de salud mental, demencia, personas que se encuentran en residencias, discapacidad o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles los apoyos necesarios pues para favorecer su bienestar, autonomía e inclusión social.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son los principales servicios o recursos que ofrecéis a este perfil de personas que atendéis?
1: Pues, principales recursos. Ah, sí. Perdón. Pues nosotros los principales recursos, bueno, pues es el apoyo y el acompañamiento continuo. Pues eso, ante las decisiones de la vida, ¿no?, de la persona, cuando nos encontramos ante una situación de salud, ante alguna gestión o trámite específico administrativo, ante una gestión del dinero, pues prestamos apoyo, asesoramiento, información, acompañamiento, sobre todo eso, teniendo en cuenta su decisión.
0: Muy bien. ¿Y cuáles creéis que son las principales necesidades que detectáis entre las personas que atendéis?
1: Pues muchas veces nos encontramos con personas que necesitan apoyo para organizar su día a día, realizar gestiones, manejar su economía, acudir a citas médicas, cumplir con un tratamiento médico. Pero también existen necesidades que no siempre son visibles, como la soledad, el aislamiento y la falta de apoyo familiar o social, las dificultades para acceder o mantener una vivienda, o simplemente que lo escuchen, que lo acompañen y estés presente.
0: Es una realidad que os encontráis al día a día, ¿verdad? Son labores que realizáis de manera diaria, con acompañamientos. ¿Podríais poner un ejemplo de alguna situación que os encontréis en vuestro día a día?
1: Bueno, pues personas que atendemos que están en situación de calle, por ejemplo, y claro, son personas que al estar en situación de calle se hace difícil, ¿no?, que ellos mismos tengan una estructura de su vida y de su rutina. Entonces, el que nosotros le establezcamos unas visitas semanales, unas compras de comida, un recordatorio de citas médicas, esto al final le hace a ellos un poco, pues, establecerse una rutina, un compromiso, cumplir con una responsabilidad.
0: Claro, al final fomentar un poco esa autonomía con cierto apoyo por parte vuestra.
1: Exacto.
0: Muy bien. Si una persona o una familia necesita vuestro apoyo, ¿cuál es la primera, el primer paso que podría hacer para acceder a vuestros servicios?
2: Bueno, habría como diferentes formas, ¿no?, de acceder a ello. Siempre lo que tiene que haber previa es una detección de necesidades y ya depende de quién la haga. Puede ser a través de servicios sociales y servicios sociales ya empiece como la demanda, ¿no?, de solicitud de medidas de apoyo. En caso de personas mayores en geriátricos, pues suelen hacerlas las trabajadoras sociales de los geriátricos porque ven una situación de abandono o que la familia no responde y no está cubriendo unas necesidades específicas. También lo pueden hacer las personas o familias, las familias mismas pueden hacerlo también siempre a través de servicios sociales, del consejo, de alguna, o buscando un abogado. O sea, y porque todo es verdad que tiene que llegar al juzgado, porque al final las medidas de apoyo pues se dan a través de una sentencia.
0: Tienen que pasar por ahí.
2: Sí.
0: Muy bien. Pues, ¿qué os gustaría que la gente supiera antes de contactar con vosotros?
2: Bueno, está bien que la gente sepa que existe este servicio y que existe este recurso, que bueno, que a lo mejor hay muchas familias que se sienten solas ante un problema grave de salud mental en la familia y bueno, pues que hay entidades, ¿no?, en las que se pueden apoyar y que bueno, le pueden hacer el camino un poquito más fácil.
0: Saber que no están solos, ¿verdad?
2: Claro, y que saber tienen... que no están solos, y porque uno de los mayores problemas también que se encuentra con la salud mental, yo pienso que es la conciencia de enfermedad. Entonces, no que una familia se vea ante un problema de salud mental, que el enfermo no tenga conciencia o que todavía no ha sido diagnosticado, porque tampoco son rápidos todos los caminos, ninguno, ni a nivel judicial, ni a nivel de salud, ni nada es rápido. Entonces, claro, es muy complicado y bueno, y está bien que sepan
0: que hay
2: en
0: este
2: un momento
0: recurso.
2: Determinado ahí. Hay apoyo.
0: Hay apoyo por parte de la comunidad y de los y las entidades.
2: Sí, eso, que hay entidades, ¿no?, en las que se pueden apoyar instituciones que van a responder.
0: Muy bien. María y Pilar, muchas gracias por vuestra intervención.
2: A ti.
1: A vosotros.
0: Ahora vamos con Gloria. Gloria Sintes, que es coordinadora del área de salud mental de la Fundación para Personas con Discapacidad. Gloria, muchas gracias por estar aquí con nosotras y queríamos saber un poquito también más información sobre el trabajo que realizáis y la labor que hacéis desde la Fundación para Personas con Discapacidad. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste y cuál es vuestra principal labor?
3: Bueno, buen día. Fundació per a Persones amb Discapacitat té diferents àrees o abarca diferents àrees. I una d'elles, que és la que m'ocupa jo és la salut mental. Llavors, salut mental té diversos serveis que donen atenció a les persones depenent de les necessitats. Us comento un poc, pues tenim un servei que es diu acompanyament, com diu la paraula, és acompanyar persones a poder de qualque manera accedir en els recursos comunitaris, temes mèdics, temes econòmics, bueno, recursos en general de la comunitat, oci, activitats d'oci, culturals, facilitar i acompanyar cap a aquests recursos. Després hi ha un servei que es diu socioeducatiu, de suport socioeducatiu comunitari, que fa una tasca en els domicilis i també s'entorn comunitari, també de suport, i és un servei més educatiu, més per bueno, fomentar a la persona la seva autonomia, aprendre estratègies, millorar capacitats per adaptar-se o per tenir una vida de més qualitat.
0: Ens podries posar un exemple perquè la gent pugui entendre més bé en què consisteix aquest servei socioeducatiu?
3: Sí, bueno, pot haver una persona, es fa la demanda, és un servei que està conveniat amb la xarxa de salut mental del govern balear, llavors bueno, es fa la demanda, els tràmits, i generalment doncs, les necessitats són una necessitat de, per exemple, doncs, millorar la gestió de l'entorn, de la casa, de la persona, de l'alimentació, dels seus hàbits d'higiene, per exemple. Poden ser aspectes relacionats amb la família, amb la convivència o comunicació amb els seus familiars. Llavors, per això es diu sociocomunitari, perquè es fa una feina doncs, dins l'entorn de la persona.
0: Molt bé. I en quines altres àrees interveniu des de Fundació per a Discapacitat?
3: Bé, dins les àrees hi ha des d'infància, des dels més petits, després hi ha una àrea infància i joventut, una àrea laboral, d'inserció laboral, hi ha una àrea, bueno, també hi ha uns centres especials de feina.
0: També treballeu a l'aspecte laboral.
3: Sí, exacte. I bueno, segur que m'estic deixant àrees perquè, clar, Fundació és una entitat molt gran perquè va començar doncs, d'associacions, entitats que estaven fent feina en diferents àmbits de discapacitat. Llavors, en el reuniró, doncs, allà és bastant ampli. No?
0: Molt bé, moltes gràcies, Glòria. Hi ha algun altre aspecte que consideris que la gent hauria de saber de la vostra labor?
3: Bueno, jo crec que el nostre objectiu, diríem, des dels serveis, sempre és millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat per salut mental o per altres situacions i fomentar les seves capacitats que els atenen i la seva autonomia. I això és un poc general per totes les àrees.
0: Molt bé, moltes gràcies, Glòria.
3: Gràcies.
0: Bueno, ara anem amb la Fundació Demà. Comptam amb la Gemma Orfila, referent de la Fundació, i és igual que la resta de companyes, volien saber un poquet més en què feis feina des de Fundació Demà. Us podries explicar què és aquesta Fundació i quina és la vostra principal labor?
4: Bon dia, Aina. Nosaltres, bueno, soc de la Fundació Total a Demà, igual que el DAVA, el que fem és donar suport i apoyant aquestes persones que per tenir un trastorn de salut mental greu, en el nostre cas, no poden desenvolupar-se totalment 100% per ells sols. La nostra funció és acompanyar-los, brindar-los aquest suport i així poder fer que ells tinguin l'autonomia de poder seguir desenvolupant-se en el dia a dia amb la major normalitat, diguéssim, possible.
0: Molt bé. I a quin perfil de persones oferiu aquesta atenció i aquest acompanyament?
4: Pues, com deies, nosaltres som persones amb un problema de salut mental greu, tot i que hem de tenir en compte que no sempre, però sí que poden coexistir altres patologies. Hi pot haver unes patologies duals, hi pot haver discapacitat intel·lectual, vull dir que moltes vegades hi pot haver demència, hem de tenir en compte que són factors que es poden coexistir junts.
0: I quins són els principals serveis o recursos que oferiu a les persones usuàries?
4: Nosaltres, si bé es ve que tenir un pis, per exemple, en casos d'extrema necessitat, de persones que no tenen un sostre, que són usuaris de la Fundació, que els hi podem oferir, es ve que al final el principal recurs que tenim a oferir som un poc nosaltres mateixos, és el nostre suport, el recolzament que els hi feim en el seu dia a dia, les gestions que tenen que fer. Vull dir que realment som un poc feina i el recurs a la vegada que oferim per ajudar en el dia a dia.
0: Sentir aquest acompanyament més personal, que no se senti només amb recursos, sinó tenir una persona referent en el seu costat i que tingui un acompanyament diari o setmanal, entenc.
4: Sí, això és el que nosaltres sempre intentem. Evidentment, se'ls fan les gestions que es tenen que fer, es tenen els contactes amb tots els recursos i altres entitats que s'han de tenir, però creiem molt important també l'apropament aquest amb la persona, que el que permet al final escoltar-la i actuar segons les seues necessitats, que a vegades són i a vegades no són les que nosaltres també creiem. Per tant, bueno, ja que escolta molt sempre.
0: Xerrant de necessitats, quines soleu detectar més en les persones usuàries?
4: Bueno, amb tots els aspectes que intervenim amb aquestes persones sí que hi ha un aspecte molt gros i que sempre és molt important, que té a veure amb la gestió econòmica. Ja no s'ha necessitat perquè a vegades són persones amb baixos recursos, sinó perquè a vegades tinguin o no tinguin, fer la gestió econòmica és complicat. Hi ha molta una necessitat molt grossa, que és la soledat, sobretot. Bueno, anava dient persones igual d'una edat més avançada, però no realment, en tots, necessiten sentir-se escoltats, tenir aquest recolzament, pertànyer a la societat en qualque aspecte, també és molt important, i crec que l'activitat, al final, és moure-se, és anar de banda a banda, participar a coses, al final és una cosa que fa falta, que ens fa falta a tots, però no sempre és tan fàcil de fer la primera passa.
0: I aquesta primera passa, si hi ha una persona que vegi que té una certa necessitat o estigui interessada en contactar amb vosaltres, com podria accedir?
4: Bueno, al final, nosaltres mateixos se pot demanar informació a la pàgina web, no? Però també a través dels serveis socials, des de l'àrea de treball social del centre de salut. Al final les treballes en xarxa, és una comunitat i crec que més o manco tots els camins hi poden arribar.
0: Sí, finalment un aspecte que hem vist en les diferents fundacions és que la manera per la qual podem accedir en aquests recursos és a través de serveis socials, de recursos públics. És el missatge general que doneu des de fundacions. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Ara mateix ja tenim una imatge de la labor que realitza cada fundació i ara entrarem un poc més a xerrar el que és la salut mental, que és per el que ens hem reunit avui. Quan xerram de salut mental, què enteneu vosaltres per salut mental?
3: Bueno, jo hi ha una definició, diríem, de salut mental que sempre crec que tenim en compte, i és que és la que dona la OMS, que no és només no tenir malaltia o problemes de salut mental, sinó que és una condició de benestar emocional, d'en certa manera sentir-se pues que pots prendre decisions, que pots resoldre problemes, que tens unes capacitats que pots desenvolupar. O sigui, que seria no és només no tenc problemes de salut mental, sinó que tenc un estat de benestar. Seria la salut mental.
0: I des de Fundació per a Discapacitat, aquesta definició de salut mental, com la veus en el vostre dia a dia? Com l'intenteu fer entendre a la gent o als usuaris o a les famílies aquesta concepció que se té de salut mental?
3: Clar, és tot un repte, perquè nosaltres fem feina amb persones que tenen problemes de salut mental greus, perquè hi ha tot un espectre de tipus de problemes, que com sabem, i clar, nosaltres ens dedicàvem a persones amb trastorns bastant greus, que afecten molt a la persona, per això hi ha valoració de discapacitat, perquè els hi afecten la vida social, laboral, etc. Llavors, a vegades, potser és difícil, no?, veure que hi ha una possibilitat de benestar, però treballant per això en diferents serveis, com deien les companyes, no? Pues, si hi ha ocupació, si hi ha activitat, si la persona troba el seu lloc en algun punt de la societat, si té companyia o amistat, si la salut física també millora, o sigui, aquest subjectiu no sempre és fàcil, però jo crec que és el que intentem transmetre des de diferents serveis que tenim.
0: Canviar un poc la concepció que se tenia des de fa anys enrere en relació a la salut mental.
3: Exacte, és un dels grans temes, és com s'ha vist els problemes de salut mental durant segles i com han hagut d'anar canviant la concepció que tenim des de les mateixes persones que tenen aquest problema fins als que els envolten, no? I com tractam o com veiem en els que tenen un problema.
0: Moltes gràcies, Glòria. Maria o Pilar, què penseu vosaltres de la salut mental o de la definició, o com ho definiríeu vosaltres?
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Glòria. Cuando hablamos de salud mental no hablamos solamente de una enfermedad o un diagnóstico médico, sino hablamos de, bueno, de una persona, de cómo esa persona se siente, cómo afronta los problemas, cómo se relaciona con su entorno, y al final es cómo esa persona vive su día a día ante sus situaciones.
0: Cómo enfrenta o cómo la visión de su vida, de su realidad.
1: Exacto, es que al final es una realidad que ellos tienen de su propia vida, entonces muchas veces sí necesitan otra visión de esa realidad que le ayude, pues eso, a continuar en su salud.
0: A ver una diferente perspectiva, sí. Y ver otras posibilidades y sus capacidades también.
1: Claro, exacto.
0: Muy bien, muchas gracias, María.
1: A ti.
0: Gemma, ¿qué opinas de la salud mental o cómo lo definirías?
4: Jo estic totalment d'acord amb les companyes, no? Tenim una definició de l'OMS, que és aquest benestar, però sí que també puntualitzaria, no?, que a vegades fa la sensació que tenir una bona salut mental és estar bé i sempre està bé, i no és així. La vida a vegades ve com ve, les situacions que dones, les situacions que sorgeixen, i diria que també, pues, tenir al final una bona salut mental consisteix no en estar sempre bé, sinó en tenir eines i recursos per poder gestionar les situacions i els estats naturals de la vida. És l'únic que hi afegiria, vamos.
0: Al final, la salut mental no solamente es un tema que abarque a una pequeña parte de la población, nos abarca a todos, es un tema que siempre tenemos en nuestro día a día. ¿En qué momento vosotras como profesionales diríais que ya una persona necesita una atención profesional?
4: Bueno, jo diria que xerraríem, no?, passar d'un malestar a més un problema de salut mental, ho m'entenc així, crec que és quan veus que aquest malestar es manté en el temps, va augmentant, al final el que era una àrea concreta se va com extendint i ja afecta diverses àrees de la teua vida, t'impedeix, no?, funcionar amb la normalitat del dia a dia, amb les coses que abans feies, per exemple, i ara veus que no hi arribes, a cota costa. Vull dir, crec que la línia al final és molt fina i evidentment ningú té la mateixa, no?, però seria quan veus que va a més, que es manté o que s'estendeix, per dir-ho un poc ràpid.
0: Moltes gràcies, Gemma. Les companyes, voleu afegir algun comentari o alguna altra visió o perspectiva?
3: Jo, bueno, també estic d'acord, sí. I sí que es ve que la puntualització que ha fet la Gemma, no?, de que realment la vida, hi ha moments, experiències, vivències que poden dur d'alguna manera a rompre un poc aquest benestar emocional o de salut mental, i això és cert, i crec que és una de les coses que tenim que treballar, perquè potser a vegades comentàvem amb companys, no, que hem passat a unes èpoques en què realment abordar els problemes de salut mental o reconèixer que teníem un problema de salut mental era mal vist, era difícil, no, i costava. Ara, pues, també podem passar a l'extrem que qualsevol vivència que tinguem, qualsevol experiència, s'identifiqui com a problema de salut mental o es tingui que, de qualque forma, eliminar perquè hi ha d'haver sempre un benestar. O sigui, que és un tema important, molt important a tenir present, i que hi ha una part de problemes de salut mental que realment s'extenen amb els temps, es fan més intensos, dificulten la vida quotidiana de la persona, i llavors aquesta persona necessita un suport, està clar, però hi ha altres coses que són vivències, experiències vitals que haurem de passar tots, i això és molt important.
0: Ens podríeu posar un exemple d'aquesta situació perquè la gent pugui tenir un millor coneixement de quan s'ha de demanar o s'ha de plantejar un possible suport per part de professionals?
3: Sí, per exemple, podríem dir que una persona que experimenta una pèrdua, que pot ser des de la mort d'un familiar, però pot ser també un tema de feina, no? De perdre una feina, o de perdre una relació personal. A vegades les pèrdues es poden identificar com a temes, pues, que ja entren dins una depressió o dins un tipus de trastorn, però no sempre és així. Són vivències que moltes persones, que tothom ha de viure. Mm. Llavors es podran resoldre el millor en suport de persones del seu entorn, en canvis a la teva vida, en plantejaments, no?, que pots fer tu i que no necessitaràs un suport professional. Mentre que altres, que crec que les companyes del DAVA ho comentaven, no?, de vegades persones que no tenen consciència de que realment tenen un problema important, aquestes persones potser necessitaran que al rededor algú els pugui guiar, orientar, animar a cercar algun tipus de suport, però quan s'identifiquen problemes que realment no són experiències vitals només, sinó que van més enllà i estan afectant a tota la vida de la persona.
0: I de quina manera, des de les professionals, de les entitats, podeu ajudar que la persona pugui tenir aquesta consciència de la que xerràvem?
1: Bueno, pues yo creo que lo fundamental es hablar con naturalidad sobre la salud mental, no tenerlo como un estigma, ¿no? Y también el estar informado, el cuando escuchemos o cuando hablemos con personas que tienen salud mental, evitar etiquetas o palabras despectivas. Y recordar que al final es una persona con sus capacidades, deseos y proyectos. Yo creo que también es importante, pues, hacer un poco más de estudios e investigación sobre la salud mental, y también ayuda mucho, pues, que las personas con salud mental, ¿no?, para ayudar a esa persona a que tenga conciencia de enfermedad. Cuando ya tienes conciencia de enfermedad, haces que todo sea mucho más fácil, entre comillas, ante determinadas situaciones que vives en tu día a día.
0: Habéis sacado un tema muy interesante, que es el tema de los prejuicios. ¿Vosotras a día de hoy identificáis que sigue habiendo mitos y prejuicios en relación al ámbito de la salud mental?
4: Jo crec que sí. Hi segueix havent prejudicis, hi segueix havent una estigmatització, i crec que moltes vegades poden anar com per dos camins. Perquè per una banda ens trobem moltes vegades com es minimitza la salut mental dels problemes que tenen les altres persones, de dir, bueno, té bona cara, no pot ser, pues, que estigui tan malament, de dir, amb això no n'hi ha per tant, i com minimitzar aquest problema que per una persona ho és, i al final és la seva realitat i és el que viu. I per una altra banda, crec que hi ha també encara com prejudicis de certa perillositat en segons quins trastorns, que és una persona imprevisible, i sobretot crec que moltes vegades d'incapacitat de pensar que la persona ja no és capaç de decidir, d'anar tot sol, i crec que és una de les coses que nosaltres, des dels nostres puestos, intentem també fer feina amb aquest aspecte. Hi som per ajudar, però no se menys valora en cap moment les capacitats que té la persona, que evidentment hi són, i nosaltres l'acompanyarem.
0: Y la resta de compañías, ¿os seguís encontrando con estos mitos y prejuicios a la hora de intervenir o trabajar con una persona usuaria en vuestra fundación?
2: Sí, cuesta mucho trabajo, aunque o sea, lo trabaje, sea algo del día a día, sea algo que intenta, porque es que al final hay mucho prejuicio, y es que hay mucho prejuicio de fondo también, ¿no? La salud mental está muy estigmatizada, es como, no sé, como una enfermedad de transmisión sexual. No pasa nada si alguien coge un resfriado y habla tranquilamente de eso, pero si tiene otro tipo de enfermedad de transmisión sexual ya no lo hablas tan abiertamente. Yo creo que tiene que ver con todo el prejuicio que ha tenido a lo largo de la historia, la estigmatización que han sufrido las personas con enfermedad mental, que hoy en día todavía queda, o sea, como mucho resquicio, mucho en el inconsciente, entonces es como mucho, cuesta mucho trabajo aceptarlo. Como antes hablaba Gloria, ¿no? Que, bueno, Gloria al ser psicóloga, o sea, tiene mucho más conocimiento que nosotros, pero si ya, o sea, no hay una normalización. Personas, ¿no? Trabajadores como que pasas por momentos vivenciales, como puede ser eso, ¿no? Una pérdida de alguien que no ha hecho bien un duelo, te supone una depresión, una ansiedad, y no podemos hablarlo abiertamente. Personas que están sufriendo, o sea, que tienen una enfermedad mental que además ponen en riesgo mucho más aspectos de su vida,

0: olvidándose de los prejuicios.
1: Sí, del tabú que se tiene sobre este tema. Y como comentabais, una de las maneras para fomentar que se hable es en espacios públicos, que se hablen de estos temas de salud mental, ¿verdad?
0: Sí, en espacios públicos, en el día a día. Como espacio público así, bueno, pues que vas al mercado, coincidas con un amigo en la tienda y puedes hablarlo sin que nadie te mire de reojo, que vaya, no sé, que te encuentres con alguien esperando en la sala del médico y no tengas que esconder por qué ha ido. Bueno, si tú quieres, o sea, cada uno la privacidad que quiera, pero desde luego que no sea por vergüenza, porque no es ninguna vergüenza, ¿no?
1: Al final son situaciones que nos encontraremos todos en algún punto de nuestra vida.
0: Claro, es un pilar algo a sostener para estar bien. Salud mental, ¿no? Como la salud física o la salud social también es igual de importante.
1: Al final la salud física, por ejemplo, no hay tanta dificultad a la hora de hablar de ese tema, pero en la salud mental sí que encontramos aún esa barrera. ¿De qué manera, de qué otras maneras podríamos ayudar a que esta barrera vaya cayendo?
2: Bueno, jo crec que el coneixement seria xerrar, com deies, en espais públics i privats d'aquests temes de salut mental, me sembla essencial. Potser també la convivència, diguéssim, com a compartir, com, no sé, jo me poso ara en Fundació de Discapacitats. La discapacitat durant molt de temps també va ser com amagada, no? En èpoques passades certes discapacitats s'amagaven de la societat, la persona no sortia al carrer, estava amb la família i tal. Llavors és com conviure amb això. Ho veiem en espais, per exemple, d'infants, no? Que a vegades conviuen amb certes discapacitats i és el que és la seva vida, no? Hi ha persones diferents, no? Uns són d'aquesta manera, uns d'una altra, uns d'una altra. I potser en salut mental també conviure. Conviure tots, normalitzar. És el que necessitem, clar.
1: Normalitzar diferents realitats.
2: Exacte, són diferents realitats, tots podem tenir algun problema d'aquests i tots ho hem de viure com algú que forma part de sa vida. Seria un poc, no?
1: I per a les persones en general que ens trobem en alguna situació en el nostre dia a dia, de quina manera o per què considereu que és important cuidar la nostra salut mental i com ho podríem fer?
3: Jo crec que al final cuidar la nostra salut mental és que és tan important com cuidarien la nostra salut física. La gent va anar al gimnàs perquè vol estar en forma, bueno, el que sigui, no? Vol estar en forma i tenir a nivell físic una bona condició. La gent fa activitats, vull dir, la salut mental al final és una part del nostre cos també, encara que no sigui una cama, i que al final moltes vegades precisament també la necessitem per quan tenim el que sigui salut física poder-la afrontar. És una cosa que va totalment lligada i no ho hem de veure com aspectes separats i com si fos una altra dimensió, és el mateix. I com fer-ho? Pues jo crec que al final passa molt per escoltar-nos a nosaltres i el que necessitem per fer activitats i, bueno, per sentir-nos bé, tenir una feina en la que hi estigui a gust o que almenys m'aporti per el que necessit, que me donarà el plaer i el benestar que jo necessito com a persona. I al final això, i no és fer grans coses, no és tenir grans objectius i aconseguir-los, sinó al final, en el dia a dia, crec que tenir la sensació de benestar.
1: Petits objectius i petits moments de benestar, com per exemple una cosa tan rutinària com anar a caminar, tenir companyia, perquè al final entenc que una part de la salut mental també és comptar amb suport emocional i social. Ho esteu d'acord amb aquesta afirmació?
3: Jo hi estic totalment d'acord. L'entorn sempre és molt important, tot i que puntualitzaré, no?, que no sempre tenim un entorn curador, un entorn protector. L'entorn pot jugar positiu o negatiu, però evidentment quan el que trobem és bo, quan el que trobem en els voltants és positiu, sempre té un gran pes amb el que viu la persona i com ho viu.
1: Moltes gràcies. El resto de compañeras, ¿qué consideráis que es importante para cuidar?

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Jornada de reaccions després de la mort a nit de Mari Carmen, la dona major desnonada a Madrid per un fons voltor que ha esdevingut ja un símbol de la crisi de l'habitatge. La notícia ha provocat tristesa i indignació a les acampades que s'han muntat arran del seu cas. De seguida connectarem amb la que hi ha instal·lada a Palma, però també ha escalfat i molt la precampanya electoral. Diferents institucions com l'Assemblea de Madrid, l'Ajuntament madrileny o el Senat han estat escenaris dels desencontres entre l'esquerra i la dreta després que el PP ha vetat els minuts de silenci per l'anciana dins els plens per no contribuir, argumentant, a la politització de la notícia que atribueixen a l'oposició, molt crítica amb la reacció dels populars. Avui és dijous, 8 d'octubre, un dia amb altres títols que vos avançam amb Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: 4 de cada 10 metges graduats a la UIB entre les millors notes del MIR d'enguany.
3: 24 dels 55 graduats de la Universitat Balear que s'han presentat a les proves se situen en el 25% amb millors qualificacions, és a dir, pràcticament un de cada dos. A més, 7 graduats arriben al grup top, el del 10% millors classificats.
1: Les Balears líders en proporció d'empreses amb més creixement de plantilles.
4: Segons la Fundació Cotec, l'arxipèlag acull 430 d'aquestes empreses denominades gazelles, és a dir, les que augmenten un 70% o més el seu personal en 3 anys consecutius. Són el 14% del total, gairebé el doble que la taxa espanyola.
1: El tercer sector bàsic en l'assistència a la salut mental.
3: S'estima que aquí a les Illes hi ha d'haver 10.000 persones amb trastorns mentals greus i més de 1.500 han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats que fan feina en aquest camp. Avui se'ls ha retut un homenatge en un acte cineu.
1: Anne Carson, Premi Nobel de Literatura.
4: La poeta canadenca, un dels noms que apareixia en les travesses, ha estat guardonada per la seva obra audaç i inventiva que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: A partir de les 2:30 ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, forta topada entre PP i Vox al Consell per una ajuda al Fons Mallorquí de Cooperació. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. El ple aprovat avui amb el suport de l'oposició d'Esquerres destinar 1,8 milions d'euros per al Fons Mallorquí de Cooperació, una quantia que suposa un increment del 13% respecte d'enguany. La iniciativa ha sortit endavant amb el vot en contra de Vox, que acusa el PP de comprar el discurs de l'esquerra. Els populars diuen, per part seva, que Vox actua acomplexat.
1: A Menorca, es Migjorn Gran urgeix Costes a fer 5 actuacions de manera imminent per millorar la seguretat del litoral i garantir-ne la plena accessibilitat. Excel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Apunta que hi ha diverses obres que s'han d'executar abans de l'hivern, quan els temporals comencin. Es vol evitar així que causin més danys. Entre les actuacions sol·licitades hi ha la reparació de la rampa de varada i del mur de contenció del passeig marítim. Segons l'arquitecte municipal, representen un risc imminent, diu, de danys materials i personals si no s'actua abans de l'arribada d'aquests temporals.
1: A Eivissa, els veïns d'Escobells, a Sant Josep de Sa Talaia, denuncien la privatització del camí fins a Porroig. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. Expliquen als ciutadans d'Escobells que un particular ha tancat el camí que va des d'aquest nucli fins a Porroig i que s'ha fet servir des de temps ancestrals. L'Ajuntament de Sant Josep diu que es tracta d'uns terrenys privats i que no formen part de la xarxa pública.
1: En els esports, Miqui Tous, bon dia.
8: Bon dia.
1: L'Azul Marino cercarà avui capvespre a Girona la segona victòria de la temporada.
9: Sí, el conjunt d'Alberto Antuña, després del gran debut a la categoria contra el València Bàsquet, s'enfronta a l'Espart Girona, un dels equips més potents d'Europa. Ho faran les baixes per lesió d'Iris Embolito, Lídia Rivers i Morgan Green. El partit començarà a les 8 del vespre. I en futbol, el jugador del Mallorca, Àlex Sala, ha valorat a IB3 la situació de l'equip abans de rebre les Palmes diumenge a l'estadi de Somoix. El migcampista català diu que l'equip està bé i que no s'ha de mirar la classificació perquè la Lliga és molt llarga.
1: I tancam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
2: Bon dia. Per aquestes pròximes hores tindrem un temps bastant diferent depenent de la zona on ens trobem. Parlem de moltes estones de sol cap a Eivissa, Formentera i també en el centre-sud de Mallorca. En canvi, cap en el nord de l'arxipèlag, allà han d'augmentar els núvols i fins i tot hi haurà ruixat d'aquestes pròximes hores, puntualment moderats, preferentment, com dèiem, a punts de Menorca i del nord-nord-est de l'illa de Mallorca. Per altra banda, destaquem també el vent de mestral, que bufa ja de manera moderada. En el cas de Menorca de tramuntana, s'ha d'anar reforçant en aquesta illa i bufaran cot forts a partir d'avui hora baixa i aquesta pròxima nit. Per tant, precaució demà, parlant de temporal marítim, sobretot en el cas de Menorca, on ha d'escapar poden superar els 4 metres d'altura. Per altra banda, avui màximes que quedaran entre els 24 i 26 graus en general i a partir d'avui hora baixa i aquesta pròxima nit notarem una refresqueada que continuarà en vista demà, demà amb valors més baixos que avui, màximes entre els 20 i 24, més elevades cap en el sud de Mallorca i també cap en el sector d'Eivissa i Formentera. Demà, amb un ambient variable, amb estones de sol, però encara en restes de qualque núvol fins i tot de manera puntual podrien deixar qualque brusca feble i localitzada.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Commoció entre els acampats a Palma per l'habitatge, per la mort d'Anna Mari Carmen, l'anciana desnonada d'un habitatge de Madrid que ha mort sense poder tornar a casa seva. Asseguren que la dona no ha mort, sinó que l'han assassinada. Anant fins allà, fins a la plaça Espanya de Palma. Aina Morales, bon dia.
8: Bon dia. De fet, en aquesta hora, un altar, un petit altar amb flors i espelmes, és el primer que es veu a l'entrada d'aquesta acampada de la plaça d'Espanya de Palma.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Esquestell. Centres.4 de sa freqüència.

Adiós, Cristina. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada. Que una vida la empieza una frase
1: de amor. Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant. Todo lo que yo siento porque creo en ti.
0: Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

De fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta.

0: Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

maco hostal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament o renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Ja tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, de Mó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré amb un cofre, on hi ha unes bísties que no es cansen.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

σιγαρέτ, αγιώ πιτσάρ.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: regina quan estiva conmigo.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Y yo le digo que no, no, no, no.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: 103.4 de la freqüència modulada.
1: Atiéndeme.

0: aunque me duele.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Tes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.